0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Sí, aquesta també t'agrada.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: ha una ràdio, només hi sona bona música
1: les 24 hores del dia. Hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital. La

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @ Capital Empordà.
1: You used to call me all night. You used to.

0: Bon dia, són les 8.
1: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Què tal, com esteu? És dimarts 2 de juny, moment de repassar tot el que passa a la nostra comarca aquí al Supermatí. Avui amb diversos temes sobre la taula, però també en un matí que s'espera en què les temperatures siguin més suaus respecte a les que vam tenir l'última setmana del mes passat. D'aquí una estona us explicarem la previsió meteorològica, però ara mateix tenim temperatures que ronden, per exemple, pràcticament els 21 graus a Palamós, 21 a Palafrugell, però segons meteopalafrugell.net la temperatura d'aixa fogons seria de 27, en el cas de Begú, 23, o a Calonge, 20 graus. Són els registres que ens arriben en aquest matí, quan passa un minut de les 8. Avui també tindrem d'aquí una mitjoreta l'entrevista que voldrem anar també fins a Palamós, perquè el barri vell de Palamós s'ha convertit aquest dissabte en un espai d'art urbà amb una iniciativa que ha transformat diverses tapes de serveis situades a façanes d'habitatge i edificis municipals en petites obres pictòriques inspirades en el món mariner. D'aquí una estona parlarem amb la regidora Núria Boteller. Però avui també tenim diversos titulars sobre la taula que, com sempre, el repassarem amb l'equip que fa possible aquest programa. Maria Alsina, molt bon dia.
2: Hola, Ferran, bon dia.
0: Doncs comencem el repàs de titulars. Perquè la Cambra de Comerç de Palamós i l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà signen un acord de col·laboració.
2: L'acord formalitzat pel president de la Cambra, Pol Fages, i la presidenta i vicepresidenta de l'associació, Marta Ballester i Eva Hernández, preveu la difusió conjunta d'activitats, la col·laboració en projectes compartits i el suport mutu per impulsar un teixit empresarial més divers i equilibrat.
0: Doncs d'aquí una estona us ampliem aquesta notícia, però també hem de saludar en Joan Coll. Molt bon dia.
3: Bon dia, Ferran.
0: Perquè experts analitzen a Girona com regular l'activitat comercial per mantenir vius els barris dels centres urbans.
3: La trobada ha posat l'accent en la necessitat de preservar la diversitat dels negocis, evitar la concentració d'activitats i reforçar la vitalitat dels centres de pobles i ciutats. La trobada ha reunit prop d'una setantena de tècnics municipals i representants institucionals de les comarques gironines.
0: I d'altra banda, Consum imposa multes per valor de 181.000 euros a les comarques gironines, la meitat dels quals per clàusules abusives.
3: Les sancions que més han crescut són les relacionades amb clàusules abusives que s'inclouen als contractes i que van en perjudici dels consumidors. De fet, aquestes multes concentren més de la meitat de l'import global de totes les multes. D'altra banda, s'han registrat més de 3.100 reclamacions arreu de la vegueria de Girona.
0: I d'altra banda, també us hem d'explicar que el Baix Empordà acollirà durant tot el mes de juny una programació relacionada amb l'orgull. Carla Saló, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Unes activitats que es faran a molts municipis de la comarca.
4: La iniciativa sota el lema Orgull Baix Empordà inclou tallers, espectacles, marxes i festes obertes a públics de totes les edats. La proposta està coordinada pel Consell Comarcal del Baix Empordà a través del Servei d'Atenció Integral, el SAI, LGTBIQ+, amb la col·laboració dels ajuntaments de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.
0: I l'alumna de l'Escola Badruna de Palamós, Ariadna Fort Vidal, ha estat la guanyadora del Premi de Recerca Vila de Palamós 2025-2026.
4: Ho ha aconseguit gràcies al treball buscant la perfecció acústica centrat en l'anàlisi acústica del Teatre La Gorga. El lliurament del premi es va fer el passat divendres 29 de maig en un acte celebrat a l'Espai Polivalent de les Galeries Carme i organitzat per l'Àrea de Patrimoni i Arxiu de l'Ajuntament de Palamós. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de Palamós i la regidora de Cultura.
0: Les 8 i 4 minuts. Llofriu reconeix Teresa Isern i Lluís Mateu com a homenots 2026, els dos veïns de més edat del poble. L'acte ha inclòs un homenatge a la gent gran i ha destacat la seva trajectòria i contribució al poble de Llofriu. I les comarques gironines han registrat 7 víctimes mortals en accidents de trànsit fins al dia 31 de maig. És la mateixa xifra durant el mateix període de l'any passat, Carla.
4: Segons les dades del Servei Català de Trànsit, la sinistralitat mortal a la demarcació es caracteritza per la dispersió territorial. Les comarques de la Selva, el Gironès i la Garrotxa concentren dues víctimes mortals cadascuna. La resta de casos es reparteixen en altres punts del territori.
0: I també us hem d'explicar que la majoria de docents que s'han concentrat aquest dilluns a Girona es decanta per votar no al preacord que han signat sindicats i Departament d'Educació, Maria.
2: Així es desprèn en una assemblea que ha posat el punt final a les colònies que van arrencar diumenge a la tarda. La nit del dilluns, una cinquantena de persones van dormir en tendes davant de la delegació del govern i a partir de les 10 del matí es van fer grups de treball amb unes 400 persones que van servir per resoldre dubtes sobre el preacord. Els dinamitzadors dels grups van presentar les conclusions en una assemblea que s'ha fet aquest dilluns al migdia i on s'exposa la desconfiança que els genera la Generalitat a l'hora d'aplicar tots els punts signats d'un document que consideren insuficient.
0: I d'altra banda, representants de les associacions participants consideren que el projecte experimental d'energia eòlica marina és en realitat el primer pas per facilitar la implantació futura d'una gran central eòlica marina al Golf de Roses.
2: Segons les entitats, aquesta iniciativa serviria per desenvolupar infraestructures que podrien afavorir un desplegament posterior de parcs eòlics de grans dimensions impulsats per empreses privades.
0: I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, s'ha adherit a la plataforma Comerç a Casa. És una iniciativa impulsada des de la Diputació de Girona.
2: L'objectiu és donar més visibilitat als negocis locals i facilitar l'accés de la ciutadania als productes i serveis de proximitat. La incorporació ha estat possible gràcies al projecte Univers d'Empreses. Aquest directori empresarial permet centralitzar i mantenir actualitzada la informació dels negocis del municipi.
0: I el Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni ja ha presentat la programació de la seva 6a edició, que tindrà lloc del 13 al 22 d'agost als espais del Castell de Calonge.
2: El certamen manté la seva aposta per la proximitat, la diversitat estilística i la presència destacada d'artistes catalans. En una entrevista al Supermatí, el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcasés, ha destacat que l'objectiu continua sent oferir una proposta cultural diferenciada dins l'ampli panorama de festivals d'estiu a les comarques gironines.
0: Les 8 i pràcticament 7 minuts.
1: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: I obrim ara l'apartat que va més enllà del Baix Empordà, perquè us hem d'explicar, i obrim aquest butlletí, hem de parlar d'una denúncia dels professionals dels centres residencials d'acció educativa de Catalunya. Educadors socials asseguren que les agressions verbals i físiques formen part del seu dia a dia i alerten que la violència s'ha normalitzat dins d'uns equipaments que consideren saturats i sense recursos suficients. Reclamen més places especialitzades per atendre menors amb problemes de conducta o necessitats psicològiques complexes, protocols obligatoris contra les agressions i una reforma profunda del sistema de protecció de la infància. També denuncien la manca de registres unificats que permetin conèixer l'abast real del problema. I en clau política i econòmica, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una mobilització de 3.300 milions d'euros per accelerar grans infraestructures viàries i ferroviàries mitjançant la col·laboració público-privada. En una primera fase de 1.800 milions, es licitarà de manera immediata i inclourà projectes com les estacions del tram central de la línia 9 del metro, noves carreteres, en format 2+1 i millores en diversos eixos viaris. Illa defensa que aquesta fórmula permetrà reduir terminis d'execució previstos fins ara a 2 dècades. I encara a l'actualitat catalana, la visita del Papa Lleó XIV continua generant debat, perquè el Vaticà ha confirmat que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família es farà en castellà. Diverses entitats vinculades a la defensa de la llengua catalana consideren que la decisió minimitza la presència del català en un acte de gran simbolisme i relacionat amb Antoni Gaudí. Tot i això, els organitzadors encara deixen oberta la porta a possibles ajustos en el programa. I ara anem cap a Madrid, perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa avui a la reunió anual del Cercle d'Economia. Ho fa després d'insistir en la seva proposta de presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si aconsegueix el suport de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Una opció que, de moment, continua sense sumar els vots necessaris. Feijóo defensarà davant l'empresariat català la necessitat de convocar eleccions anticipades en un context marcat per les acusacions de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol. I al País Valencià, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va empènyer una professora durant la manifestació en defensa de l'educació pública. La docent, que va resultar ferida amb una fractura al nas, ha presentat denúncia. Mentrestant, la vaga indefinida del professorat entra a la quarta setmana sense avenços a la negociació amb la Conselleria d'Educació del País Valencià. Els sindicats mantenen les mobilitzacions i han començat una acampada indefinida davant del Palau de la Generalitat Valenciana. Les 8 i 10 minuts, moment de fer un cop d'ull al temps, tot plegat en una setmana que tindrem calor, però amb un ambient que ha de ser més suportable després dels episodis de calor dels últims dies. Les temperatures es mantindran més moderades i no arribaran als valors elevats registrats durant la segona quinzena de maig. De fet, avui s'espera un dels canvis més destacats perquè les restes d'un front afavorirà que hi hagi un augment dels núvols i un cel més tapat. Durant el migdia i la tarda podria arribar algun ruixat també en punts de litoral. A partir de demà, la situació tendirà a estabilitzar-se amb més estones de sol i temperatures més moderades que les dels dies passats. I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, continua amb valors excepcionals, perquè a la superfície s'han registrat 22,3 graus. Això vol dir una temperatura 4 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. I nosaltres ara farem una pausa publicitària i tot seguit tornem amb el comentari d'opinió. Fins ara.
1: Supermatí.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
8: Mimma, el teu espai.
9: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
10: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
11: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
12: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
13: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
14: La ràdio de l'Empordà.

0: Avui, el comentari d'opinió ens el porta Andreu Paneque.
1: Enmig dels escorcolls de Ferraz, la presumpta trama al voltant de Zapatero, la petició de diversos grups del Congrés per convocar eleccions anticipades, o fins i tot el tret de sortida de les eleccions municipals i els seus preparatius, Catalunya, i per tant la nostra comarca també, es troba des de fa mesos immersa en un altre tipus de mobilització, una que afecta directament el cor dels nostres serveis públics. Els primers van ser els docents, amb les vagues dels mesos de maig i juny. Paral·lelament, hem viscut les mobilitzacions i vagues del Sindicat de Metges de Catalunya. I per si fos poc, el passat 26 de maig s'hi va sumar la vaga de personal de les biblioteques de Barcelona. Però com acostuma a passar, l'espurna que es va encendre a la capital ja s'ha escampat. Des d'aquest 5 de juny hi ha una convocatòria de vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya cada divendres i dissabte. Qualsevol podria pensar que són casualitats. Però, com diu la dita, un cas és una anècdota, dos són casualitats i tres ja són una tendència. De fet, si analitzem el rerefons d'aquestes tres vagues, el diagnòstic és calcat: la precarització estructural dels llocs de treball i la manca crònica de finançament per a donar resposta a serveis de primer ordre. Segurament, si ens poséssim a debatre, cadascú tindria els seus matisos sobre les reivindicacions d'uns i altres. Ara bé, si agafem perspectiva, veurem clarament que la criatura, i en aquest cas parlo dels serveis públics del nostre país, té un problema estructural greu que demana remei urgent. Cal finançament, cal apostar pels serveis públics i no cal oblidar ni un segon que aquestes professions, més enllà de ser vocacionals, són feines essencials que necessiten recursos dignes. No els donem l'esquena, visca el sector públic.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Passa un minut d'un quart de nou. La Cambra de Comerç de Palamós i l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà signen un acord de col·laboració. L'acord preveu la difusió conjunta d'activitats, la col·laboració en projectes compartits i el suport mutu per impulsar un teixit empresarial més divers i equilibrat. Maria Alzina.
3: Les dues entitats comparteixen la idea que un teixit empresarial fort necessita diversitat i igualtat d'oportunitats. Per això el conveni vol afavorir una major presència femenina en espais de decisió i lideratge empresarial. L'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà treballa per donar visibilitat al talent femení i impulsar nous projectes empresarials liderats per dones. La Cambra de Comerç de Palamós reconeix aquesta tasca i expressa el seu suport a l'entitat. Entre els compromisos adquirits, la Cambra difondrà les activitats de l'associació entre més d'un miler d'empreses vinculades a la institució. També aplicarà condicions d'accés similars als actes de pagament organitzats per les dues entitats. Per la seva banda, l'associació farà difusió de les activitats impulsades per la Cambra entre les seves membres i col·laboradores. El conveni també obre la porta a organitzar accions conjuntes durant els pròxims anys. L'objectiu és crear noves oportunitats de creixement professional i empresarial. Les dues organitzacions consideren que aquest acord és un pas més per construir un ecosistema empresarial amb més igualtat d'oportunitats. Volen facilitar que les dones puguin créixer, liderar projectes i tenir més presència en els àmbits de decisió econòmica de la comarca.
0: I experts analitzen a Girona com regular l'activitat comercial per mantenir vius els centres urbans. La trobada ha posat l'accent en la necessitat de preservar la diversitat dels negocis, evitar la concentració d'activitats i reforçar la vitalitat dels centres dels pobles i ciutats. Joan Coll.
4: L'objectiu ha estat donar eines als ajuntaments per afrontar els canvis que experimenten molts nuclis urbans. Els participants han alertat que la concentració de determinats negocis per reduir la diversitat comercial i alterar l'equilibri dels centres dels pobles i les ciutats. La jornada ha estat impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball del Govern de Catalunya i de la Diputació de Girona. El conseller d'Empresa i Treball del Govern de Catalunya, Miquel Samper, ha remarcat la importància del comerç de proximitat per a l'ocupació, la cohesió social i el dinamisme econòmic. També ha destacat diverses iniciatives destinades a revitalitzar els centres històrics i a reforçar l'activitat comercial als municipis més petits. Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha defensat models urbanístics que ajuden a combatre la pèrdua d'activitat comercial i afavoreixin municipis més equilibrats i sostenibles. També ha recordat els serveis que l'ENS ofereix per donar suport al comerç local. El vicepresident de la FOEC, Miquel Gotanagre, ha destacat que el comerç és un element de cohesió social que dona vida als carrers i contribueix a la identitat dels municipis. Segons ha explicat, la planificació comercial forma part del model del poble o ciutat que els vol construir. Durant la jornada, diversos especialistes han exposat instruments urbanístics i jurídics que permeten regular els usos comercials. També s'han presentat casos pràctics de municipis que han aplicat mesures per ordenar determinades activitats econòmiques. Els ponents han coincidit que aquestes eines no busquen limitar l'activitat econòmica. L'objectiu és afavorir un desenvolupament equilibrat que preservi la qualitat urbana, la convivència i la singularitat comercial dels municipis.
0: I Consum ha imposat multes per valor de 181.000 euros a les comarques gironines, la meitat de les quals per clàusules abusives. Les sancions que han crescut més són les que estan relacionades amb les clàusules abusives que s'inclouen als contractes i que van en perjudici dels consumidors. De fet, aquestes multes concentren més de la meitat de l'import global del total. Joan.
4: Segons recull el balanç anual de l'Agència Catalana del Consum a les comarques gironines, durant el 2025 l'agència ATES, un total de 4.654 consultes i 3.159 reclamacions a la vegueria de Girona. Els àmbits que han generat més consultes per part de la ciutadania han estat els subministraments bàsics de la llar, en especial l'electricitat, la compra de productes de consum i els transports. Entre les empreses amb més reclamacions destaquen companyies dels sectors energètic, de les telecomunicacions i del transport aeri. Endesa Energia, amb 202 reclamacions, ha estat l'empresa que més n'ha acumulat, seguida de MediaMarkt i Vueling, que n'han rebut 67 respectivament, i Energia 21 i Orange, amb 66 reclamacions cadascuna. En l'àmbit del control del mercat, Consum ha tramitat 272 denúncies per presumptes incompliments de la normativa de protecció dels drets dels consumidors i ha dut a terme 574 inspeccions. Tota aquesta activitat ha derivat en la imposició de 43 sancions per un import total de 180.000 euros. Les principals infraccions sancionades estan relacionades amb la inclusió de clàusules abusives en les condicions de contractació, en perjudici dels consumidors. De fet, aquests expedients representen el 52% de l'import total sancionat. Del total de les reclamacions rebudes durant l'any passat a la vegueria, l'Agència Catalana del Consum ha gestionat directament 2.755 casos, dels quals se n'ha pogut resoldre 1.320, cosa que representa una taxa de resolució del 47,9%.
0: I d'altra banda, el Baix Empordà acollirà durant tot el mes de juny una programació d'activitats per celebrar l'orgull LGTBI+. La iniciativa, sota el lema Orgull Baix Empordà, inclou tallers, espectacles, marxes i festes obertes a públics de totes les edats. La proposta està coordinada pel Consell Comarcal del Baix Empordà a través del Servei d'Atenció Integral, el SAI LGTBI+, amb la col·laboració dels diferents ajuntaments, que són el de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Carla Saló.
5: La programació començarà el dia 1 de juny a Calonge i Sant Antoni amb un taller sobre les sigles LGTBIQ+, adreçat a la gent gran. L'activitat, dinamitzada per Brigitte Lamour, es farà al casal de gent gran a les 11 del matí. Els actes continuaran el dia 12 de juny a Santa Cristina d'Aro amb una nova sessió del taller de Brigitte Lamour organitzada pel Servei d'Igualtat i l'Esplai Lloc de Trobada. L'endemà, el dia 13 de juny, hi haurà una desfilada reivindicativa des del mur fins al passeig marítim i una festa Pride amb música i espectacles. Palafrugell prendrà el relleu el dia 18 de juny amb un taller literari que es titularà Llegir la diversitat, paraules que transformen, conduït per la psicòloga i terapeuta Marina Sabater, i es farà a la biblioteca. Sant Feliu de Guíxols concentrarà diverses activitats el dia 19 de juny amb un taller de maquillatge drag, la marxa de l'orgull i una festa amb concerts, espectacles i DJ als jardins Juli Garreta. La programació al municipi es completarà el dia 22 de juny amb un taller de lectura sobre diversitat de gènere a la biblioteca. Platja d'Aro també se sumarà a la commemoració el dia 20 de juny amb una festa Pride a la plaça del Mil·lenari que inclourà la lectura del manifest, espectacles drag i una sessió musical amb DJ Kienini. Les activitats es tancaran a Calonge i Sant Antoni els dies 21 i 28 de juny amb l'espectacle teatral L'Hora Bruixa, tallers de maquillatge infantil i un vespre drag a la plaça de la Pau. L'Orgull Baix Empordà també compta amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya.
0: I l'alumna de l'Escola Badruna de Palamós, Ariadna Fort Vidal, ha estat la guanyadora del Premi de Recerca Vila de Palamós 2025-2026. Això gràcies al treball Buscant la Perfecció Acústica, centrat en l'anàlisi acústica del Teatre La Gorga. El lliurament del premi es va fer el passat divendres en un acte celebrat a l'Espai Polivalent de les Galeries Carme, organitzat per l'Àrea de Patrimoni i Arxiu de l'Ajuntament de Palamós. Va ser un acte presidit per l'alcaldessa i la regidora de Cultura, en aquest cas de l'Ajuntament de Palamós, Palamós. Carla, també què ens expliques?
5: El projecte guanyador analitza les principals deficiències acústiques del teatre mitjançant simulacions tècniques i l'estudi dels resultats obtinguts. El jurat va destacar-ne el bon plantejament, l'estructura clara i la solidesa metodològica, així com la capacitat de l'autora per afrontar els reptes tècnics i valorar críticament el propi treball. Segons el veredicte, es tracta d'un treball ben construït i honest que combina investigació aplicada i una ornamentació sòlida tant en la part teòrica com en la part pràctica. En aquesta edició també s'ha valorat el treball Palamós emmurallat, noves hipòtesis del traçat de la muralla dedicat a la identificació de restes arqueològiques medievals i modernes del municipi i a l'estudi del recorregut de l'antiga muralla. El jurat ha remarcat l'alt nivell dels dos projectes presentats, destacant especialment l'originalitat de les temàtiques i l'ús d'eines tecnològiques aplicades a l'estudi del patrimoni i la realitat local. Durant l'acte també s'ha presentat l'edició impresa el resum dels treballs guanyadors ex aequo de la convocatòria 2024-2025. Entre aquests hi havia estudis sobre les rotondes de Palamós com a espais culturals, la relació entre humans i gossos i les instal·lacions esportives del municipi. L'Ajuntament de Palamós impulsa aquest premi des de l'any 2000 a través del Servei d'Arxiu Municipal amb l'objectiu de fomentar la recerca i el coneixement de la realitat històrica i actual del municipi entre estudiants de batxillerat. Aquesta iniciativa es complementa amb la beca cooperativa L'Equitativa, vinculada també a la promoció de la investigació local.
0: I les comarques gironines han registrat 7 víctimes mortals en accidents de trànsit fins al 31 de maig. Això és la mateixa xifra que durant el mateix període de l'any passat. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, la sinistralitat mortal a la demarcació es caracteritza per la dispersió territorial. Les comarques de la Selva, el Gironès i la Garrotxa concentren 2 víctimes mortals cadascuna. La resta de casos es reparteixen en altres punts del territori, Carla.
5: En el conjunt de Catalunya, prop de 50 persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana durant els 5 primers mesos de l'any. La xifra representa una reducció d'aproximadament un 15% respecte de l'any passat. També es manté per sota dels registres de fa 7 anys. Malgrat aquesta disminució general, el mes de maig ha estat el més mortífer de tot l'any, amb prop d'una vintena de víctimes mortals. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més morts. Fins ara han perdut la vida una vintena de conductors o passatgers de motocicleta. La xifra és la mateixa que la registrada durant el mateix període de l'any anterior. Les dades també mostren que les persones vulnerables continuen sent les més afectades. Entre motoristes, vianants i ciclistes sumen prop de 2/3 de les víctimes mortals registrades a les carreteres catalanes. Pel que fa als accidents, les sortides de via i els xocs frontals continuen sent les causes més habituals dels sinistres mortals. La major part de les víctimes es registren durant els desplaçaments d'oci i en caps de setmana. Per demarcacions, la de Barcelona concentra gairebé la meitat de les víctimes mortals de Catalunya. Tarragona ocupa la segona posició, mentre que Girona i Lleida presenten xifres inferiors però similars a la dels últims anys.
0: I ara, que falten 3 minuts per 9:15, canviem de tema, perquè la majoria de docents que s'han concentrat aquest dilluns a Girona es decantaria per votar no al preacord que han signat sindicats i el Departament d'Educació. Això és el que es desprèn en una assemblea que va posar el punt final a les colònies que van arrencar diumenge a la tarda. La nit de dilluns, una 50ena de persones van dormir en tendes davant de la delegació del govern i a partir de les 10 del matí es van fer grups de treball amb unes 400 persones que van servir per resoldre dubtes sobre el preacord. Els dinamitzadors dels grups van presentar les conclusions en una assemblea que es va fer al migdia i on es va exposar la desconfiança que el genera la Generalitat a l'hora d'aplicar tots els punts signats en un document que, de fet, consideren insuficient. Maria Alzina.
6: La majoria dels docents es decantava pel no al preacord perquè el consideraven insuficient i, sobretot, poc concret. Ho explicava un dels membres de la coordinadora d'assemblees educatives de les Terres Gironines, Pau Pagès.
7: Ara mateix aquí, si ho pregunteu, si feu la pregunta de en què creus que millorarà aquest pacte a partir de l'1 de setembre, el teu dia a dia a l'aula, ningú ho sap. Perquè sí que és veritat que, com dèiem, hi ha hagut un esforç fins aquí, i això ho hem de reconèixer, però és que no és suficient. Venim d'un despropòsit tan gran que ara mateix cal un esforç molt més gran per millorar la situació del sistema educatiu català. I repetim, tant sigui votant que sí com votant que no. Això s'ha de fer amb organització, amb lluita i amb força, des de la gent que estem a les aules cada dia.
6: Laura Merino va fer de portaveu del grup de treball de ràtios. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies va remarcar que el nombre d'alumnes per classe acaba repercutint també en escola inclusiva i va afirmar que les mesures proposades no serviran per pal·liar la situació.
8: Creiem que és un acord i amb les ràtios insuficient. És un acord que és molt ambigu, que no concreta gaire, que a part és molt progressiu, o sigui, les mesures que es portaran a terme seran al llarg de 4 anys, que no és un acord blindat, és a dir, cada any dependrà dels pressupostos de la Generalitat, i a més, ja que parlem de ràtios, cal dir que són ràtios molt elevades encara a dia d'avui. Per tant, per nosaltres, clarament, per al grup de treball, és un no.
6: Un dels dubtes principals, explicava, és com serà aquesta planificació progressiva que allarga materialitzar la reducció de les ràtios i també desconfia de l'aplicació real. David Iglesias també va fer una crida en seguir la lluita sortir el que surti i trobava faltant el preacord aprofundir en alguns aspectes com la democratització dels centres per poder tenir veu en les decisions. Els docents van desconvocar la protesta que va arrencar diumenge a Girona, recordant que divendres hi haurà una altra jornada de vaga.
0: Moltes gràcies, Maria. Pràcticament 9:15.

0: El barri vell de Palamós s'ha convertit aquest dissabte en un espai d'art urbà amb una iniciativa que ha transformat diverses tapes de serveis situades a façanes d'habitatges i edificis municipals en petites obres pictòriques inspirades en el món mariner. Per això, avui ens visita al Supermatí la regidora de Participació Ciutadana, Núria Boteller. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al Supermatí. D'on neix aquesta iniciativa?
1: Doncs mira, aquesta iniciativa neix de les reunions veïnals, que des de l'àrea de participació ja portem des del novembre del 2023, que vam iniciar-les, i s'han realitzat a diferents zones del municipi, un d'ells al barri vell, i una de les reunions de veïnals del barri vell doncs va sortir aquest projecte amb la voluntat de generar un sentiment de pertinença i d'embellir en bé alta al barri vell. I mira, tot el procés ens ha portat fins al passat dissabte, on vam poder revisar aquest projecte i veure com embellíem les tapes d'alguns edificis dels carrers del barri vell de Palamós amb aquestes pintures.
0: Per tant, això vol dir que és el primer cop que es fa.
1: Exacte, sí. Aquest dissabte vam iniciar aquest projecte, que no vol dir que s'acabi aquí, perquè la bona acollida que va tenir dissabte, tant per part dels visitants com dels veïns, ja tenim com una llisteta de més gent interessada en que ampliem aquesta proposta a altres carrers i altres propietats del municipi.
0: Hi havia alguna temàtica concreta o hi havia llibertat a l'hora de decorar aquestes tapes?
1: El que vam decidir en el barri vell és que hi hagués una temàtica general molt àmplia, que era el tema mariner. Dintre del tema mariner, doncs a partir d'aquí, llibertat absoluta per les creadores i creadors, que de fet va ser gràcies a la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós, que pintores i pintors d'aquesta entitat del municipi, de seguida, quan els van fer la proposta, es van animar i es van posar al servei de la ciutadania per pintar les tapes de servei que vam seleccionar inicialment.
0: Per escollir els artistes, es va seguir algun criteri concret o com va anar?
1: No, simplement va ser posar-nos en contacte amb el Cercle Artístic i a través d'en Martí Coix, que és el secretari del Cercle, ell va fer la proposta general als pintors i pintores del Cercle Artístic i s'hi van acollir els 10 pintors que necessitàvem per aquestes primeres 10 tapes que vam seleccionar, a les quals es van fer a través d'un grup motor que vam generar des de l'àrea de participació amb els veïns i veïnes del barri vell, i ells van fer com un recorregut seleccionant algunes de les tapes que estaven vandalitzades. I després es va demanar el permís als propietaris dels edificis i després, finalment, també amb l'ajuda de Brigada, que primer va fer una primera capa d'imprimació de totes aquestes tapes, perquè després això, dissabte, el matí de dissabte passat, 30 de maig, doncs féssim aquest acte festiu i cívic doncs per fer que Palamós estigui més bonic.
0: Per tant, eren també tapes vandalitzades.
1: Sí, no totes, però sí que n'hi havia algunes que estaven vandalitzades i que vam considerar que també era interessant doncs posar-les amb aquestes boniques pintures que s'han fet marineres. I a veure si així també, no? Quan tu generes aquesta millora, aquestes propostes que són boniques i que embelleixen, doncs potser fas que s'encomani, no?, també aquest sentiment de civisme, de cuidar el que tenim al municipi, i doncs també potser aconseguim que es generi aquest civisme col·lectiu i aquestes ganes de cuidar més entre totes i tots els carrers de Palamós i Sant Joan.
0: Aquest projecte també té una voluntat educativa o de sensibilització sobre el patrimoni local?
1: Absolutament. També té aquesta voluntat, perquè és això, és el que et deia, no? Jo crec que és una cosa que podem encomanar, no? I que si veiem que generem aquests projectes que cuiden el patrimoni local, que fins i tot després, ja et dic, està oberta la porta ara, que si era una prova pilot, veiem que ha funcionat, que ha tingut molt bona acollida, que potser es pot ampliar i fins i tot anar a desplaçar-la i traspassar-la a altres indrets del municipi. Doncs això, generem aquesta sensibilització i aquesta mirada pedagògica de que tothom també, no, al veure que entre tots cuidem el nostre entorn, doncs l'encomanem i cada cop sigui més, bueno, més arrelat, no? Més arrelat i que s'escampi per tots els carrers i entre tots cuidem més el nostre municipi.
0: Estem parlant amb la regidora de Participació Ciutadana de Palamós, Núria Boteller. No sé si hi ha algun aspecte més a destacar d'aquest projecte o d'altres iniciatives que esteu duent a terme pel que fa a la Participació Ciutadana palamosina.
1: Doncs bé, bueno, simplement a dir que estem molt contents i molt agraïts per tota la bona acollida que ha tingut aquesta proposta i per tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible. I sí, també tenim altres grups motors en altres zones del barri on hem engegat aquestes reunions veïnals, que estan també tirant endavant altres projectes de millora i són projectes també comunitaris que, a part d'això, d'intentar tenir aquesta mirada de fer projectes en positiu per millorar el municipi, també fan que hi hagi doncs, aquesta col·laboració veïnal i aquest treball en comunitat que també és molt necessari i important avui en dia.
0: Doncs, regidora Núria Boteller, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i per fer difusió d'aquestes bones notícies. Gràcies.

0: Una iniciativa que també doncs, es feia al municipi de Palamós i Sant Joan, però ara també hem de parlar d'altres elements no, d'actualitat que tenim també a l'Empordà, perquè representants de les associacions participants consideren que el projecte experimental d'energia eòlica marina és en realitat el primer pas per facilitar la implantació futura d'una gran central eòlica marina al Golf de Roses. Segons les entitats, aquesta iniciativa serviria per desenvolupar infraestructures que podrien afavorir un desplegament posterior de parcs eòlics de grans dimensions impulsats per empreses privades, Maria.
1: Els col·lectius també alerten dels possibles efectes que aquestes instal·lacions podrien tenir sobre la biodiversitat marina, el paisatge, la pesca, el turisme i l'activitat agrària de l'Empordà. Les entitats asseguren que el Golf de Roses és un espai de gran valor ambiental i recorden que està protegit per diverses figures de conservació. Per aquest motiu consideren incompatible la preservació dels ecosistemes amb la implantació d'infraestructures energètiques de gran escala en aquest entorn. Durant la mobilització, les entitats també han expressat el seu rebuig al nou pla territorial per al desplegament d'energies renovables impulsades per la Generalitat. Segons els col·lectius, aquest document podria afavorir la concentració de grans instal·lacions energètiques en territoris rurals com l'Empordà. Les organitzacions defensen un model basat en l'autoconsum, la proximitat als centres de consum i l'aprofitament d'espais ja transformats. La protesta ha inclòs diverses accions simbòliques a la platja. Els participants han format amb els seus cossos missatges de rebuig al projecte experimental i al pla territorial, mentre que una cadena humana en forma de peix ha volgut simbolitzar la defensa del mar i de la biodiversitat. Les entitats també han recordat que encara estan pendents de diverses resolucions administratives i judicials vinculades al projecte i han reiterat que continuaran mobilitzant-se per defensar el Golf de Roses i el conjunt del territori empordanès.
0: 9:15 a.m. Llofriu ha reconegut Teresa Isern i Lluís Mateu com a homenots 2026 en el marc de la festa de l'homenot i l'homenatge a la bellesa. Els dos veïns han estat distingits com les persones de més edat del nucli en una edició que recupera el guardó 25 anys després de la primera celebració. El reconeixement ha estat lliurat per l'alcaldessa Laura Millán i pel president de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu, Josep Estanyol. L'acte també ha recuperat la trajectòria de Maria Gràcia Bassa, nascuda a Llofriu l'any 1883 i morta a Buenos Aires el 1961. Bassa va ser poeta, periodista, traductora i folclorista. La conferència titulada Maria Gràcia Bassa, memòria, escriptura i compromís també va anar a càrrec de Laia Bertran Genovès. L'acte també ha servit per homenatjar les persones majors de 70 anys del poble en una jornada centrada en la memòria i la gent gran. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, a través de l'àrea de promoció econòmica, s'ha adherit a la plataforma Comerç a Casa, una iniciativa impulsada des de la Diputació de Girona. L'objectiu és donar més visibilitat als negocis locals i facilitar l'accés de la ciutadania als productes i serveis de proximitat. La incorporació ha estat possible gràcies al projecte Univers d'Empreses. Aquest directori empresarial permet centralitzar i mantenir actualitzada la informació dels negocis del municipi.
1: Les empreses participants han facilitat les seves dades de manera voluntària per rebre informació d'interès i formar part d'espais de promoció econòmica. A partir de les autoritzacions disponibles, el consistori ha incorporat a la plataforma les dades de més d'un centenar d'empreses de la ciutat. El portal funciona com un aparador digital. La ciutadania hi pot consultar informació pràctica, com els horaris, la ubicació o els serveis de cada establiment. L'Ajuntament també vol ampliar aquesta xarxa. Per aquest motiu, en els pròxims dies començarà una campanya informativa dirigida als negocis que encara no formen part del directori. Un dinamitzador comercial visitarà els establiments per explicar el funcionament de la plataforma i recollir les dades necessàries per adherir-s'hi. La incorporació és gratuïta. El consistori anima així empreses i comerços professionals per compte propi a sumar-se a la iniciativa per millorar la seva presència a internet i arribar a més clients. Amb aquesta actuació, la Bisbal reforça així la seva aposta per la modernització de la per millorar la seva presència a internet i arribar a més clients.

0: I és que hem de parlar del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que ja ha presentat la programació de la 6a edició, que tindrà lloc del 13 al 22 d'agost als espais del Castell de Calonge. El certamen manté la seva aposta per la proximitat, la diversitat estilística i la presència destacada d'artistes catalans. En una entrevista en aquest programa, el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés, ha destacat que l'objectiu continua sent oferir una proposta cultural diferenciada dins de l'ampli panorama de festivals d'estiu que hi ha a les comarques gironines, Maria.
1: La inauguració del festival anirà a càrrec dels Amics de les Arts, que enguany celebren el seu 20è aniversari. El concert previst per al 13 d'agost es farà en col·laboració amb la Fundació Foment, entitat dedicada a la promoció de la llengua i cultura catalanes. La primera setmana continuarà amb un dels concerts més especials de l'edició, Judith Nederman i la Gio Sinfonia. La cantautora actuarà acompanyada d'una formació de 26 músics, una proposta poc habitual que combinarà noves composicions amb un recorregut pels temes més coneguts de la seva trajectòria. La primera part del festival es completarà amb la presència de la Ludwig Band, una de les formacions amb més projecció de l'escena musical catalana actual. La programació continuarà el 19 d'agost amb Mariona Escoda, una aposta orientada a captar públic més jove i donar continuïtat a la línia iniciada l'any passat amb Miqui Núñez. El festival també mantindrà una de les seves cites més característiques, el concert de cobla. Enguany hi participarà en la principal del Llobregat i la Cobla Sant Jordi, que estrenaran una nova composició encarregada expressament al músic Jordi Molina sota el títol El Castell de Calonge. La música clàssica arribarà de la mà del baríton palamúsic Guillem Batllori, una de les veus emergents més destacades del panorama líric català. Batllori ha desenvolupat una intensa activitat artística en escenaris com el Gran Teatre del Liceu o el Palau de les Arts de València o diverses produccions simfòniques internacionals. La clausura anirà a càrrec de la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro. La formació celebra també els seus 20 anys de trajectòria i farà una excepció en el seu calendari habitual per actuar al festiu. De les seves files han sorgit noms reconeguts del jazz català, com Andrea Motis, Rita Payés o Elia Bastida, fet que converteix la seva participació en una de les grans cites de l'edició.
0: De fet, una de les novetats destacades d'aquesta edició serà la consolidació del Festiueig. És una iniciativa que es va estrenar l'any passat i que enguany també guanya protagonisme.
1: El projecte, impulsat conjuntament amb l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, permetrà donar visibilitat a nous artistes sorgits del Festival L'Aparador, una mostra de talent emergent que se celebra al municipi. Els assistents podran accedir al recinte a partir de les 8 del vespre per gaudir d'actuacions prèvies, espais de restauració, food trucks i activitats complementàries abans dels concerts principals programats a les 10 de la nit. Sánchez Carcassés considera que la clau de la consolidació del festiu és haver mantingut una identitat clara des dels inicis.
2: En canvi, altres concerts amb entrada numerada. Això vol dir que els que estiguin a peu dret al festiueig serà el de l'escenari i la resta serà en un escenari lateral allò on també podran menjar i beure, perquè Calonge, en la zona doncs, del nucli antic, la zona de Calonge, poble de llibres, aquests dies de festival hi ha moltíssima gent, hi ha magnífics restaurants i establiments, però també a vegades a l'hora del concert doncs, queden curt en quant a espai, i per això mateix hem ampliat la zona de lleure, la zona gastronòmica.
1: Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i, segons l'organització, la resposta del públic està sent molt positiva. A més de 2 mesos de l'inici del festival, diversos concerts ja han superat la meitat de l'aforament disponible, una dada que confirma la bona acollida d'una proposta cultural que continua creixent any rere any.

0: Doncs després, doncs, amb aquesta música, continuem parlant, com sempre, de cultura, però ara de llibres. Per aquest dimarts hem arribat ja al tram final del programa i això vol dir que hem d'anar a saludar la Maria Teresa de la llibreria El Cucut. Maria Teresa Calabús, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia. Bé, avui estem d'inventari El Cucut, bueno, tota la setmana, o sigui que és un ambient una mica diferent.

0: del que, bueno, vosaltres a ràdio no ho hauríeu de notar, però per mi és estrany, saps?
1: Sí, perquè teniu les portes obertes o tancades?
0: No, tancades, persianes avall, és molt divertit perquè hi ha gent que hi entra malgrat la persiana, oh, teniu tancat, i jo pregunto, però quines altres pistes necessites per saber que està tancat que una persiana baixada, saps? El que passa que, com que en tenim tres, n'hi ha una de lateral que és, bueno, per on nosaltres entrem i sortim, i també per transportistes, doncs mira, se'ns colen clients. I és curiosíssima la capacitat de fer-se el despistat que tenen. A mi em fa molta gràcia.
1: Senyal que us troben a faltar, també.
0: Bueno, mira, sí, menys mal, no? Tot i que, bueno, les llibreries al mes de maig i juny patim una barbaritat, perquè anem pensant que mai més vendrem un llibre després de Sant Jordi, saps? Però sí, sí, ja... Bueno, de fet, en aquests moments ens venen a buscar un bolígraf ubic, no et pensis pas.
1: Ja. Yeah. Quant de temps us requereix fer tot l'inventari?
0: Nosaltres hi necessitem una setmana, perquè també teníem una secció de papereria, que, esclar, comptar bolígrafos d'un en un no és el mateix que comptar estanteries de llibres. I també perquè, bueno, sempre ens trobem amb coses que després cal arreglar o canviar alguna estanteria de lloc o... Vull dir, aprofitem perquè és l'única setmana a l'any que tanquem i els únics dies laborables que tanquem, per dir-ho diferent també, perquè de dilluns a dissabte obrim cada dia, i, bueno, és una mica com la setmana de l'ordre, saps?
1: Doncs vosaltres esteu d'inventari, però suposo que avui has escollit, no?, alguna recomanació?
0: Sí, seguint amb la promesa de l'altre dia, de dir-vos quins llibres opten el Premi Llibre en diferents categories, doncs el llibre d'assaig és de la Marina Garcés. La Marina Garcés és una dona que és de Barcelona, catalana, nascuda l'any 73, i és filòsofa. Ella ha treballat, ha donat classes a la Universitat de Catalunya, a la UOC, de fet, està, i ha treballat també a la Universitat de Saragossa durant 15 anys i ha sigut professora de postgraus i de diferents nivells a la Pompeu Fabra i també a Girona. Llavors és una dona de pensament crític i d'aplicar la filosofia en el dia a dia, en el moment quotidià, que la filosofia no és per filosofar a l'àgora o per filosofar a les aules, sinó que s'ha d'estudiar la de carrer, la pràctica, no?, la filosofia de la convivència. I l'últim llibre seu, les últimes l'últim que ha editat ella, ho ha editat tot amb Galàxia Gutenberg, des de fa ja 4 o 5 títols, i aquest jo he trobat especialment interessant, parla de l'amistat. I si us sembla, us llegiré la contraportada, perquè està molt ben feta. A vegades les contraportades no identifiquen tan clarament el que és el llibre com aquesta. I diu, l'amistat és una cosa tan bona que ningú no voldria viure una vida sense amics. Això ho deien els clàssics. D'aquesta afirmació ha nascut una llarga tradició filosòfica i literària que ha exaltat el valor de l'amistat i que continua avui a través de les sèries, el cinema i les propostes d'autoajuda. El fil conductor d'aquesta tradició és que hi ha una amistat perfecta o veritable, fins i tot pura, que no es confon amb els intercanvis de la vida social ni amb les dependències d'altres vincles. El valor de l'amistat es posa en el centre, perquè si alguna cosa ens fa patir actualment, són les nostres vides abocades a la falsedat, a l'aïllament i a la soledat no desitjada. Aquest llibre parteix d'una sospita respecte a aquest ideal ètic de l'amistat. Què s'amaga darrere d'aquest ideal de puresa? Com s'ha pogut mantenir estable al llarg del temps i a qui s'adreça? A qui deixa fora? Ens serveix per explicar-nos el sentit, el dolor i les pors que travessen les nostres relacions d'amistat? Estirar el fil d'aquestes preguntes es descobreix una altra manera d'entendre quin paper tenen els amics i les amigues en les nostres vides. Per què hi són? Podríem viure vides perfectes, perfectament socialitzades a través de la parella, la família, la feina o altres aficions i no tenir mai cap amic? De fet, l'amistat és l'única relació social estable per la qual no hem inventat cap institució. No ens inscrivim, no ens registrem, no firmem cap llei ni cap contracte per ser amics. I l'última frase d'aquest paràgraf, que m'ha semblat molt bé, diu: l'amistat és una passió estranya que obre la porta al món dels estranys. I el títol del llibre és precisament La passió dels estranys, una filosofia de l'amistat. Un llibre curiós, sí? I molt interessant.
1: Ara està mirant la portada, no? També curiosa.
0: Sí, és una il·lustració molt, molt suggerent, eh? Vull dir, poc, evidentment, ja si l'has vista, vull dir, no és gens clara, eh? Vull dir,
1: no.
0: És com aquesta, el que diu de l'amistat, és el que pretén ser l'amistat, és neta, és clara, és necessària, també. Moltes vegades en parlem, no?, de que sense amics, vull dir que una hora amb les amigues és millor que una setmana amb un psicòleg, i totes aquestes afirmacions que hem anat dient. Però totes les relacions d'amistat són bones, precisament potser en aquí és, a part de, potser en parelles equivocades, l'amistat també pot ser un problema, vull dir, o una relació, no diguem la paraula tòxica, que s'està utilitzant massa, però a vegades una relació que no va en la mateixa direcció, no tots els amics ho són de la mateixa manera, no? Cap a les dues direccions idèntiques.
1: Sí, no? És una reflexió. Veig que t'agrada aquesta proposta, no?
0: Sí, ho trobo interessant, perquè parlant de l'amistat es parla també, evidentment, de tot el que representa el viure compartint la vida amb els altres. És que, en realitat, hi ha una frase que vaig sentir una vegada en un documental senzill d'aquests d'una horeta, i que pràcticament havia fet una persona que feia bastants documentals petits, però que no és una persona molt famosa. Hi havia un senyor gran que passava per la vorera d'un bosc i el filmaven, i ell deia: no, si la vida no és gens complicada, el complicat és compartir-la amb els altres. I vaig pensar: bueno, clar, té tota la raó. Doncs això, vull dir, les relacions que obrim i que tanquem són molt importants, no?, per valorar fins a quin punt hi hem de dedicar esforços i fins a quin punt es pot això viure sense cap amic o cap amiga, eh? Quan algú fa balanç i diu: bueno, potser tinc molts coneguts, però tinc amics. Pot ser sorprenent, també, aquesta reflexió.
1: Sí, a vegades són d'aquelles coses que, o que no hi pensem, no? I quan ho reflexiones, després entren dubtes, eh, també?
0: Exacte, sí. No sé fins a quin punt tot plegat ens ajuda, però crec que tots els llibres de la línia dels de la Marina Garcés ens fan ser una mica més... Savis, poder és una paraula molt forta, perquè depèn de la, no sé, de la profunditat en què ens llegim l'obra, però sí que potser ens fa entendre moltes coses i que les hem intuït, però que no les hem pensat fins al final, o no n'hem tret cap conclusió. I bueno, és que al final tots tenim una sola vida, no?, per viure, que tinguem clar. Per tant, com repartim, o a qui dediquem, o amb qui passem les estones que no són purament familiars, també és molt important.
1: Doncs amb aquesta reflexió, si et sembla, acabem, però si ens pots en recordar el nom, sí, del llibre...
0: Sí, el títol és La passió dels estranys, amb un subtítol que és Una filosofia de l'amistat. La Marina Garcés, amb l'editorial Galàxia Gutenberg. Per trobar més obres seves, la majoria us la trobareu a Galàxia Gutenberg. Molt interessant.
1: Perfecte, doncs amb això acabarem. Maria Teresa Calabús, moltes gràcies i que tinguis una bona setmana.
0: A vosaltres igualment, adeu-siau.
1: Falten 4 minuts per les 9. Tot plegat avui en un supermatí, que us hem explicat que la Cambra de Comerç de Palamós i l'Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà signen un acord de col·laboració. Maria Alzina.
2: L'acord formalitzat pel president de la Cambra, Pol Fages, i la presidenta i vicepresidenta de l'associació, Marta Ballester i Eva Hernández, preveu la difusió conjunta d'activitats, la col·laboració en projectes compartits i el suport mutu per impulsar un teixit empresarial més divers i equilibrat.
1: I experts analitzen a Girona com regular l'activitat comercial per mantenir vius els centres urbans. Joan Coll.
3: La trobada ha posat l'accent en la necessitat de preservar la diversitat dels negocis, evitar la concentració d'activitats i reforçar la vitalitat dels centres de pobles i ciutats. La trobada ha reunit prop d'una setantena de tècnics municipals i representants institucionals de les comarques gironines.
1: I Consum imposa multes per valor de 181.000 euros a les comarques gironines, la meitat de les quals per clàusules abusives.
3: Les sancions que més han crescut són les relacionades amb clàusules abusives que s'inclouen als contractes i que van en perjudici dels consumidors. De fet, aquestes multes concentren més de la meitat de l'import global de totes les multes. D'altra banda, s'han registrat més de 3.100 reclamacions arreu de la vegueria de Girona.
1: I d'altra banda, el Baix Empordà acollirà durant tot aquest mes de juny una programació d'activitats per celebrar l'orgull LGTBI+ arreu de la comarca. Carla Saló.
4: La iniciativa sota el lema Orgull Baix Empordà inclou tallers, espectacles, marxes i festes obertes a públics de totes les edats. La proposta està coordinada pel Consell Comarcal del Baix Empordà a través del Servei d'Atenció Integral, el SAI, LGTBIQ+, amb la col·laboració dels ajuntaments de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.
1: I l'alumna de l'Escola Badruna de Palamós, Ariadna Fort Vidal, ha estat la guanyadora del Premi de Recerca Vila de Palamós 2025-2026.
4: Ho ha aconseguit gràcies al treball buscant la perfecció acústica centrat en l'anàlisi acústica del Teatre La Gorga. El lliurament del premi es va fer el passat divendres 29 de maig en un acte celebrat a l'Espai Polivalent de les Galeries Carme i organitzat per l'Àrea de Patrimoni i Arxiu de l'Ajuntament de Palamós. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de Palamós i la regidora de Cultura.
1: I d'altra banda, Llofriu reconeix Teresa Isern i Lluís Mateu com a homenots 2026 als dos veïns de més edat del poble. L'acte ha inclòs un homenatge a la gent gran i ha destacat la seva trajectòria i la contribució al poble de Llofriu. I les comarques gironines han registrat 7 víctimes mortals en accidents de trànsit fins al 31 de maig. És la mateixa xifra que el mateix període de l'any passat.
4: Segons les dades del Servei Català de Trànsit, la sinistralitat mortal a la demarcació es caracteritza per la dispersió territorial. Les comarques de la Selva, el Gironès i la Garrotxa concentren 2 víctimes mortals cadascuna. La resta de casos es reparteixen en altres punts del territori.
1: I representants d'associacions participants en referents als projectes d'energia consideren que el projecte experimental d'energia eòlica marina és en realitat el primer pas per facilitar la implantació futura d'una gran central eòlica marina al Golf de Roses, Marià.
2: Segons les entitats, aquesta iniciativa serviria per desenvolupar infraestructures que podrien afavorir un desplegament posterior de parcs eòlics de grans dimensions impulsats per empreses privades.
1: Aquestes són algunes de les notícies que us hem explicat avui al Supermaté. Abans, però, també doncs, en un dia que sembla que tindrem més estones de núvols, ara mateix, però, temperatures de pràcticament 22 graus a Palamós, pràcticament 23 a Palafrugell, 24 a Begur o 23,6 a Calonge. Tornem demà, que vagi molt bé.
5: Ràdio Capital.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
14: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
13: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
15: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
16: mejor. No, por favor, no, por favor.
13: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
17: Aquella nit al Tiffany's.
13: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Lapés.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
7: Mimma, el teu espai.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i n'hi posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital aquest Self-Aware.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.

0: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: tu, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que ha presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
5: Mimma, el teu espai.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
10: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
9: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
10: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
9: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
10: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
9: T'esperem a Sidral, essència moma.
11: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
13: Del nostre web.
12: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
0: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Disturb amb aquest remix de Cyril del clàssic de Cyberpunk Fungal, The Sound of Silence.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

Escoltes Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 FAM, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
11: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: La millor música
14: la
13: del
14: millor
13: món.
14: Música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Rexha. Això es diu New Religion.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim Play, el treball d'Ed Sheeran ple de bones cançons. Aquesta n'és un bon exemple, s'anomena Càmera.

Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Llegenda a la Mediterrània.

0: ràdio només hi sona bona música
1: les 24 hores del dia.
2: Nil Moliner, que arriba des de la ràdio de l'Empordà amb les seves guitarres i el seu bon rotllo habitual, i aquesta que es diu Tu cuerpo en braille.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
10: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
9: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
11: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
12: mejor. No, por favor, no, por favor.
9: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
13: Aquella nit al Tiffany's.
9: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
15: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
16: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
17: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
16: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
18: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
19: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
20: Avui una jornada plenament assolellada.
21: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
22: Ràdio Capital.
21: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Perjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
4: Mimma, el teu espai.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ràdio Capital,
1: també a les xarxes.
0: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
2: Let's go, girls.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós. Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Van, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
4: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

0: cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.
1: De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que.
0: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: 25 anys.
9: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
10: Ràdio Capital.
8: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
9: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
10: Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
2: Mimma, el teu espai.
3: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
11: No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que l'atur ha baixat un 2,51% a les comarques gironines durant el maig i el mes es tanca amb 672 desocupats menys. El territori continua notant l'inici de la temporada turística que contribueix a generar ocupació i a reduir la xifra d'aturats. Durant el maig, les comarques gironines han creat més de 10.400 llocs de feina que se sumen als 11.700 que ja es van crear a l'abril i s'espassa la lupa per sectors de tots aquells aturats que han trobat feina, pràcticament 9 de cada 10, en concret 584, ho han fet al sector serveis. Ara mateix a les comarques gironines hi ha 26.413 desocupats, un 5,87% menys en comparació amb el maig de l'any passat. I l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts tres acusats que s'enfrontaven a 9 anys i mig de presó cadascun per segrestar un noi a Girona la nit de l'11 de novembre del 2024 i aconseguir que la mare de la víctima pagués un rescat de més de 9.000 euros. El judici ha arrencat amb la declaració del jove, que ha explicat que tot va començar amb una desavinença arran d'una discussió per drogues. Aleshores, els processats el van colpejar i el van lligar i emmordassar, i van fer una videotrucada a la mare de la víctima reclamant-li els diners. No el van alliberar fins que no van aconseguir que pagués, i els tres processats han declarat al final i només han respost a les preguntes de les defenses. I la Policia Nacional ha identificat 11 persones i n'ha detingut 5, una d'elles a Lloret de Mar, per una ciberestafa de 94.000 euros amb el mètode de la filla amb problemes. Els altres arrestats els han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla. El cas es remunta a l'abril del 2025, quan la víctima, una dona de 69 anys, va rebre diversos missatges de WhatsApp d'algú fent-se passar per la seva filla i al·legant problemes financers. La dona va arribar a fer fins a 5 transferències a diferents comptes bancaris controlats pels estafadors. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'avui a les comarques gironines.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país, i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc, que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97, o entra a tancamentsalbert.cat.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més.

0: ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com. Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
2: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
7: No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 2 de juny tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
9: Tropical Flow, a Platja d'Aro. Dissabte 6 de juny descobreix el comerç local amb ritme i sabor. Les teves compres a partir de 50 euros es convertiran en còctels sense alcohol que podràs gaudir en escenaris envoltats de música i ballarins. Gaudeix d'un vespre tropical. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
12: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
11: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

A Ràdio Capital les tenim totes. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital. 25.

Ràdio Capital, les tenim totes. Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc en Martí Lú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.